0: Alicia Spla a tutti. Es Bruno Boyer del Centro Cultural Rocagudo d'Albi que vos parlo e vos presento l'emissiu d'ici d'enda com mai amb Gilbert Roumec, també del CCOA e canim lo talier de radio a Radio Albitzès e RCF País Tarnès.
1: Buonasera a tutti e a tutte.
0: Como dic la cantaire a l'idescens din lo generic d'aquel emissiu, lo temps en gruno e aben los uels bagnats din la pau qu'un son tout s'arresto, l'un de nostres caps. Es un pau caco que nos agulluno a fa aquesta emissiu que s'interessa a la cultura e a la lengua de nostre territori. Mant un cop, din l'història, qui tomen d'endacom, hi haguet deveniments qu'au tocat l'ús d'enso nostre, ca do familio, voli dire. El so que se passet a la fi de les annades 50 del segle XX, amb aquel conflict, que volio pas gaire dire son nom a l'epoca. L'anant ebuca dins aquel emissiu 19, amb un home que ha passat sus 20 ans de l'Alamar, en Argerio, e que coneixet pla en aquel micro, perquè fa també partit de la cola de l'emissiu, un copero del dilus matí a Radio Albitzès. Vos dais y en debina un momentu. Anam parla a uei de los ebeniments que se debanèrent entre 1954 e 1962 de la mar Mediterraneo e capelan ara la guerra d'Argerio. Per parlar d'aco e ebuca la periòd d'aquesta guerra d'Argerio, sarem donc plasegur a me Renat Fournier, qu'es de Realmunt, e que la faccio berta di romen.
2: Bonson Bruno, bonson Gilbert, pensavi paizamai que serio davanti lo micro de la radio per parlar d'aquella epoca un terre al servizio militare.
0: Renat, collectivement, aben un deber de memòria a fa per la generació benentos. Sus aquel periodo tan difícil que so estat. De que ne pensos?
2: Habes la razón de dire que haben un deber de memoria. Aquello guerra es oblidado, se parlo fosso de la de 14, la de 40, me canto te lujan, el 29 de març, la fi de la guerra d'Algérie, la FNACA, la Fédération Nationale des Anciens Combattants d'Algérie, rentumatse, y a pas gaire de monde.